0: En la finca Sabasa Plana de Lucumayor, donde el sol acaricia los viñedos y la brisa marina perfuma las uvas, nace cada botella de Bodegas Virrey. Disfruta de nuestras catas de vino exclusivas, variedades autóctonas e internacionales. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
1: Divendres 11 de setembre, a partir de les 20:30 hores, a l'Hipòdrom Son Pardo tindrà lloc el Premi Final Torneig del Club de Dames del Trot Quart Memorial Maria Garcies. Música, animació infantil, espectacle equestre, mercat artesanal, sopar a la fresca i molt més. T'hi esperam. Entrada gratuïta. Organitza Club Dames del Trot, patrocina Federació Balear de Trot, Institut de l'Esport Típic de Mallorca i Aubamà Palma Resort.
2: COPE Mallorca.
3: La tarde.
4: Pilar García Muñiz.
3: COPE. Estar informado.